0: riu, callant el riu, callant el riu, el riu!
1: Allà hi som!
2: No hi som, però reposem. Un dinar com el d'avui vol repòs. Un no hi està fet en aquesta classe d'àpats.
3: Anem amb un home!
2: Alto! Soc o no soc el jefe de la nada.
4: Ja, maca,
2: que en blau cristinus mal i et digues. Alto! Descans i un trago més.
3: Fora.
2: Tenim temps fins demà a les 6 per tornar-nos a junir a la feina.
4: Això és això. Apa,
2: babeu.
4: Això és això.
2: Babeu.
3: Bueno, i ara què?
2: Doncs ara, sarau. Cargolem-hi una bona americana. Qui sàpiga ballar que balli i visca espartero.
5: Fora. Fora. Fora. Fora. Fora.

0: parada.
1: Escolta, jove, que no volen ballar.
2: No ballem.
1: Apa, una volta amb la pròpia.
2: No ballem, jove. No ballen, pobrets.
3: Havem vingut per esvergiment, però no sabem pas on tinguir-nos, perquè cada garrofa és un catí.
1: Que no hi havien estat mai aquí.
2: Mai, jove, el que es diu mai.
1: I som de Barcelona.
3: A figuris del rovell de l'ou de Ribera. Som els amos de la Puntual.
2: Ai, tu filla, la Puntual.
1: Calla,
2: calla. El nom és Corrincló.
3: Calla.
2: La Puntual.
3: Que no et conforma la Puntual.
0: Ja, per què?
3: Que no indica casa de crèdit el nom.
0: Sí.
3: Que n'han sentit a dir alguna cosa.
1: No n'han sentit res ni ganes, home.
3: Que no es cotitza bé la filla.
1: Sí, home, no estem per firma, sopa. Brenin, si han de berenar, que no ens podem entretenir Puntual. Nosaltres venim aquí pel desordre! Apa, digueu!
0: El desordre hi passarà!
1: Aixequem-ne una! Que no vol veure vostè, eh?
2: Com ells de bé! Ai, no t'agrada el dit!
1: I el volen enterrar amb aigua, eh?
3: Trobeu que s'ofegarà, home!
1: Apa, que ja ens enterrem-hi una!
0: Apa, arriba!
1: Vinga! Begui, home, begui!
3: Ja vaja, el prendré per no despreciar-lo!
1: Prou! Prou! Apa! Ara vostè, eh?
2: Per aquí no pre, servidora té conducta. Ai, la conducta, poca falta.
1: Anem milions enllà, que encara ens en sortirien aquests amos de la Puntual. Això no és un matrimoni, és una auca.
2: Auca!
4: Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,

0: Stick fotut en una expo al Centre Cívic de Sant Andreu.
1: La mostra que té com a leitmotiv
2: Cities of the Red Knight, the W Burrows.

0: en lo que de momento ya no me paro. Tengo mes 18 a costa. Consisteix en una audició totalment a les fosques de temes
1: de diferents artistes. Un espai gran sense veure-les.
0: Ei, res. Ei, res.
2: As the bare land, estic barallant la possibilitat
0: de sancionar la incontinència smartfònica o lumínica aliena amb aturada de la cançó más...

0: Arribar a poder estar aquí avui no ha estat fàcil. El confinament va fer suspendre la fira, vam decidir posposar-la. Des de llavors fins a dia d'avui ha plogut molt. Hem fet, desfet, refet, tornat a fer la programació i la producció de la fira. Fem literal per alimentar les esperances d'un sector, el del llibre i de les idees radicals, que és motor de canvi social i cultural imprescindible per sortir d'aquesta crisi d'una manera diferent. Fem literal per guanyar terreny i no cedir-ne més encara davant dels grans grups econòmics que concentren cada vegada més quotes de mercat.
1: Fem literal, literal, literal.
0: La cultura i els llibres són un refugi. Sigueu benvingudes a la Literal.

0: Señores feudales, patronos de industrias y padres han insistido durante siglos en que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. Mientras obedezco al poder del Estado, de la Iglesia o de la opinión pública, me siento seguro y protegido. En verdad, poco importa cuál es el poder al que obedezco. Es siempre una institución u hombres que utilizan de una u otra manera la fuerza y que pretenden fraudulentamente poseer la omnisciencia y la omnipotencia. ¡Qué vicio tan viejo el de los gobernantes que se creen Dios! Están voceando ese mensaje por toda la ciudad. Volved a vuestras casas, vosotros no entendéis. Quieren convencernos de que el mundo es un enigma cuya solución solo ellos conocen. Quieren convencernos de que nuestro mundo es tan misterioso como el de los antiguos griegos, los cuales debían acatar ciegamente los oscuros designios de sus dioses.
1: Dios, Dios te salve. Hi ha
2: un personatge al poemari La Mel, de Tonino Guerra, que està traduït al castellà i editat per Pepitas de Calabaza. Ell treballa al telègraf d'una estació on fa 40 anys que no passa cap tren. Com no hi ha cap telegrama que rebre ni que enviar, doncs espera sentat amb les mans en les butxaques esperant que arribi algun. D'alguna manera, em fa l'efecte que amb la mateixa actitud d'obediència i també d'esperança sembla estar el conjunt de la societat, esperant que arribi el següent telegrama, és a dir, la següent ordre. Bé, afortunadament, aquest personatge, que tal vegada, en la meva opinió almenys, representa la tendència general, no és representatiu de tot el conjunt. Doncs també en aquest període s'han afirmat molts projectes de veïnat solidari i combatiu.

0: com creem comunitat, què vol dir comunitat per nosaltres. En tots els nostres projectes apareix la paraula, no? I no és una paraula només. Què significa en tot el sentit ple la comunitat i fer comunitat?
1: Una fira de llibres en plena pandèmia és molt complicada de fer. Una fira en plena pandèmia es fa sent molt transparents amb les editorials participants, implicant-les també en les decisions que prenem. En el nostre cas teníem l'opció de passar-nos totalment a lo virtual, que no defensàvem des de la fira, però que si les editorials ho haguessin defensat, ho haguessin fet. I al final el que es va optar entre totes va ser lluitar fins al final la presencialitat i fer el màxim presencial possible a la fira.
2: Parlar de quin és el model cultural que proposem...
0: Borrem aquesta última frase.
2: No, que m'encantaria poder-la respondre, però encara no... Estamos trabajando en ello.
1: Fem una fira en plena pandèmia implica també fer que la participació de les editorials sigui a cost zero. Les editorials participants a Literal, sempre que participen, paguen una quota i aquesta edició no han pagat aquesta quota perquè entenem que la situació de moltes de les editorials independents que participen a Literal és complicada i, per tant, des de la fira hem volgut donar un espai i visibilitat en aquestes editorials a cost zero. I això es compensa, per una altra banda, perquè la base social que acompanya la fira, aquesta comunitat que sempre parlem...
0: La comunitat i fer comunitat.
1: Que fa possible sostenir la fira, ha fet la seva aportació econòmica a través de la campanya de micromecenatge i alhora també perquè l'administració ens ho ha posat econòmicament més fàcil per poder-se donar aquesta fira tal com l'hem tingut. I a banda d'això, sense oblidar també a les cooperatives que ajuden a mantenir econòmicament aquest projecte. I per altra banda, la fira, en plena pandèmia, una fira de llibres es fa tenint una comunicació positiva i transparent cap enfora, cap a la pròpia comunitat i també a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials. Creiem que ser positius en moments de pandèmia és importantíssim.